Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Som la ràdio de l'estiu perquè no puguis canviar d'emissora.
1: RAC 105, la teva música.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
2: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Així sona el més nou dels Amics de les Arts, sortint una mica de la seva zona de confort, que sempre està bé, amb aquest nou estil que al principi, almenys a mi, em va sobtar força i com més l'escolto, més m'agrada, la veritat. Són les 8 del matí, 3 minuts que passen, això es diu Segurament t'estimo, i recordo a tota la gent que és a l'altra banda que avui és dimecres, d'acord? Sobretot per la gent que està de vacances, que és allò de que a vegades no saps si és dimecres, dijous, divendres... Doncs mira, t'explico, si estàs de vacances, avui és dimecres. Segurament la gent que treballa ho sap, i molt. Doncs va, bon dia a tota la gent. Estic encara una mica adormit, com segurament els que em coneixeu esteu intuint ja. Però vull dir-vos que cada dia per mi és més fàcil això de llevar-me d'hora. No per mi, no perquè m'estigui acostumant, sinó gràcies a la Nayara Fernández. I explico per què. Des d'aquí li envio un petonarro, no sé si està escoltant la ràdio. La Nayara Fernández és la nova noia que podeu escoltar cada tarda aquí a RAC 105 acompanyant-vos a la teva música aquest estiu. I és perquè cada cop que arribo, cada dia, tinc un missatget escrit a mà com antes, sí? D'aquests macos, bonito, eh?
1: Ui, que bonito.
0: Que diu bon dia, Héctor i Arnau, que passeu bon dimecres. Vinga, va, que estem ja a mitja setmana. Doncs mira, de part de la Nayara, de part meva, de part de tot l'equip de RAC 105, faig extès aquest missatge i el comparteixo també amb tots vosaltres. Va, que és mitja setmaneta, allà, va. Anem a celebrar-ho, que ja tenim aquí a tocar, més o menys. O ens sumem, com a mínim veiem l'horitzó. Dels dies festius del cap de setmana, així que celebrem-ho de la millor manera que sabem, que és posant bona música. Vindrà de seguida també d'aquí una estoneta la Bel Caral per repassar el temps. Farem alguna seccioneta, com sempre, amb l'Arnau Mulet, una secció Remember, per repassar les cançons de l'estiu de fa alguna que altra temporada enrere i alguna que altra sorpresa que anirem descobrint. Per cert, recordo, el WhatsApp ja el tenim per aquí obert.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: De moment, perquè em demanis la cançó que tu vulguis, i a la propera intervenció explicaré el tema del dia, que aviso, serà un combat avui i segurament tirareu cap a casa. De seguida en parlem.
2: Matina d'estiu a RAC 105 amb Héctor Huguet
0: i també amb Shakira i això que es diu Zoo. Bon dia.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Matina d'Estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem. Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Mmm, això és boníssim. D'on és?
4: És de Dia.
3: De debò?
4: Sí.
3: Molt bé.
4: Avui a Dia, el gelat artesà de la marca Dia per només 2,59. De debò. Molt bé. Dia.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 11, 25, 40, 41 i 45, i els sols, l'1 i el 5.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
10: Per tots vosaltres,
11: Marina d'Estiu
10: a RAC 105
11: amb Víctor Huguet.

0: Així, home, s'ha de prendre amb calma la vida, que a vegades anem massa estressats i no cal. Diumenge sense drama, els Catarres, eh? Una cançó així rumbeta, una cançó fresqueta, una cançó animada. Així, molet, així.
1: Tots els dies que vindran.
0: Ara et poses els auriculars, eh? A l'últim segon, eh? Sí?
2: Vinga. És que sempre s'ha d'anar al minut, saps? Perquè les coses d'últim moment són com surten millor.
0: Sí, improvisades.
2: Ho deia Oques Grasses, deia una frase semblant, que ara no recordo exactament, però era una cosa d'aquestes així.
0: Què pedant, quins. En fi, va, ja que t'atrapo per aquí, va, anem a obrir el WhatsApp. Bueno, el WhatsApp ja estava obert, però sí que direm ara quin és el tema del dia. I avui jo crec que la gent participarà força, perquè és allò que t'agafa el cor, no?
2: Sí.
0: La pregunta és bàsica, és evident. Quina és la millor barraca o festa major de Catalunya? I em diràs... home, és la típica pregunta de l'estiu. Per què la fas tan aviat? Home, doncs la faig aviat per tenir un debat intens amb l'audiència i poder estar a temps a assistir a la que guanyi. Haig de dir-te, Molet, que de totes les respostes que m'envien al 608-71-7141...
3: 608-71-7141...
0: Jo tinc aquí un paper i m'aniré apuntant totes les respostes. Em pots dir, Héctor, simplement, la millor festa major, la millor barraca és Sant Narcís a Girona, és Santa Tecla, és... M'ho pots dir així, però a mi m'agradaria que em justifiquis la resposta, com si això fos la selectivitat.
2: La de Barcelona també val, vull dir...
0: Home, la Mercè, clar. Dir, no?
2: Clar, la Mercè, de fet, aquest any tenim cartellars de la Mercè de RAC 105, que possiblement sigui, no sé si la millor festa de Catalunya, però una de les millors, eh?
0: Home, amb el cartell que presenta RAC 105, el pots recordar o no?
2: Sí, els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume...
0: Marcos, també?
2: Marcos amb K, sí, i...
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, ja està, no?
0: Molt bé, em podeu dir quina és la millor festa major de Catalunya, el 608-71-7141.
2: Sí.
0: Quina és per tu, Arnau?
2: Home, per mi jo diria la de Vic, què vols que et digui? Perquè jo sóc molt biguetà.
0: Tires cap a casa,
2: tot i que la de Santa Eulàlia de Riu Primer, que és el meu poble d'adopció, també, déu-n'hi-do, i de fet hi he punxat algun any.
0: La part de justifica la resposta? No.
2: No.
0: No. Va, digue'm per què, clar, és molt fàcil dir la del meu poble, però argumenta-m'ho perquè jo, Héctor Huguet, digui, és que hi aniré, hi haig d'anar.
2: Mira, t'he de dir que durant molts anys, quan jo era més petit, la festa major de Vic no celebrava massa, perquè era un dia festiu entre setmana que la gent, o el cap de setmana que la gent aprofitava per anar a la platja, perquè és a l'estiu, i molta gent anava a Platja d'Aro, ho he de dir així, perquè la gent de Vic estiueix a Platja d'Aro. Ara fa molts anys que s'ha recuperat, des de, bueno, la gent jove de Vic i tal ho va recuperar en el seu moment, i es fan moltíssimes coses. Per mi, el millor és el Birra Nostrum.
0: El Birra Nostrum? Sí. Què és això del Birra Nostrum?
2: Bueno,
0: m'ho puc imaginar,
2: és com un corretat tasques i vas de bar en bar i aquestes coses, la cosa acaba bé. També la crida és molt guai, que, o sigui, Vic es separa per barris, val? Cada barri té un color. I després, o sigui, tots surten del seu barri, vestits del seu color, hi ha el vermell, el verd i el negre, i arriben a la plaça
0: el
2: de Sol.
0: El negre, quin color tan lleig, no? Per representar barri.
2: Bueno, és
0: Val.
2: Per què, lleig, per què?
0: No, perquè no representa massa alegria, no? Vaig de negre, no? Ves. Quants barris hi ha?
2: Jo crec que només n'hi ha 3.
0: I no hi ha més colors, saps què us vull dir? Bueno, en fi, és igual. Però mira,
2: es troben tots a la plaça, fan una espècie de guerra i és molt divertit. Hi hem anat algun any i ho recomano molt.
0: Que guai, doncs mira, això és justificar la resposta.
2: Veus?
0: Així que enhorabona, m'ha agradat i potser em presento algun any, les festes majors.
2: Home, vés, estàs convidadíssim. El dia que vinguis anem a fer unes birres.
0: Vinga, farem aquest ring, d'acord? I apuntaré totes les respostes. I si no vols dir-me quina és la millor festa major, digue'm quina és la cançó que mai hi pot faltar a una festa major, a una barraca. Te'n proposo alguna.
2: Home!
0: Tu i cuesta en el alterado, Mari Carmen. Alguna més que em diguis tu, Arnau?
2: Sí, home, jo et diria La mujer del pelotero, no?
0: Oh! Que,
2: mira.
0: La
4: mujer del pelotero, le gusta la carne, la mujer del carnicero.
2: He de dir, perdona, tornant un altre cop a tirar cap a casa, que aquesta cançó la utilitzaven a les carpes Vic Estiu per començar la nit i sortien tots a ballar aquesta cançó i era un moment espectacular, per tant...
0: Era el teu gran hit?
2: Era un dels meus grans hits, sí.
0: Home,
2: sí,
0: crec que si una no pot faltar a Catalunya és aquesta.
2: Home!
0: La, la, la, la. En fi, ja saps, 608-71-7141, avui barraques, festes majors, digue'm quina és la millor i quina cançó no hi pot faltar.
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Fins ara, Arnau.
2: Vale, fins ara.
0: De seguida ve l'Abel Caral per repassar el temps i de fons et deixo amb un tema que va donar la volta al món ja fa unes quantes temporadetes, una dècada m'atreviria a dir. Omi, amb això que es diu Cheerleader. Te la saps o no, Arnau?
2: Brutal.
0: Sí, sí. Oh, multi-motivation.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Rec 105 Barcelona. Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
1: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
0: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
1: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
0: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
1: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
2: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
4: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
3: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
4: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
3: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
5: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
2: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: Ei, tu! Si sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
8: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més Rec 105.

0: ritme del Matina d'estiu.
1: Amb Héctor Huguet.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar.

0: ja era bona, després van fitxar, com aquell qui diu, a Jenny, una de les artistes més rellevants del panorama internacional integrant de les Blackpink, i els hi va sortir força bé la jugada. Això es diu Dràcula, el remix, i una Jenny, per cert, que acaba de treure cançó, podeu veure un vídeo a RAC 105, també a la compte de l'Arnau Mulet, i el videoclip està gravat a Catalunya i amb alguna bandera interessant.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Abel Caral, com estem?
2: Què tal? Bon dia, és dimecres, avui?
0: Dimecres.
2: Home, que bé, com ens agrada.
0: Sí, clar, que tu agafes vacancetes
2: divendres,
0: ja, no?
2: Demà passat ja ho tenim, això, escolta.
0: Tens aquest aura, aquest somriure.
2: Se't nota, no?
0: Se't nota. Aviam, Abel, de seguida repassem el temps, però avui estic fent una pregunta
2: sí.
0: al WhatsApp del programa.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sobre quina és la millor barraca, festa major de Catalunya. Mm. La pregunta la faig ara perquè així puguem tenir temps a anar-hi i farem com un ring, d'acord? I m'ho estic apuntant, eh? Sí, sí. Aviam, quina és per tu la millor festa major?
2: Home, jo evidentment escombraré cap a casa, la de Tiana.
0: Ah, molt bé.
2: La de Tiana, que a més en tenim dues. Som així de xulos, com altres pobles. Tenim la festa major petita per Sant Antoni el mes de juny, per començar l'estiu.
0: Per fer un tastet.
2: I llavors, al setembre tenim la festa major de Sant Cebrià, que és la festa major oficial, la gran, diguéssim.
0: Quines dates?
2: Per rematar. Doncs mitjans del mes de setembre, mitjans de juny, mitjans de setembre.
0: Ah, molt bé.
2: Està molt bé. Tens l'estiu entremig i per rematar-lo, la festa major, que no hi ha barraques com a tal, però sí que hi ha una festa alternativa, el parc del doctor Mascaró, i està molt bé.
0: Molt bé. Doncs això us preguntem, 608-71-71-41, i aprofito per dir que m'agradaria que m'enviessis un petit àudio, perquè molta gent m'està dient les santes, la no sé què, m'ho estic apuntant, el vot compta, però home, ja que estem, argumenta, justifica la teva resposta, digue'm per què la teva festa major és la millor de Catalunya. Ara sí, Abel, repassem una mica el temps.
2: Sí, marcat per la calor, com no pot ser d'una altra manera, d'entrada perquè estem a l'estiu i d'entrada perquè estem en un estiu que Déu-n'hi-do. Estem a les portes del que pot ser la quarta onada de calor de l'estiu a Catalunya, encara no s'ha oficialitzat, però podria ser. De moment, en tot cas, ahir ja vam arribar als 39 graus en alguns sectors de les comarques de Lleida, com 39, per exemple, de màxima a Lleida ciutat. Avui, a la plana de Lleida, però també a la Conca de Tremp, podem arribar ja als 40 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: I en general, doncs, serà més fàcil moure'ns entre els 34 i els 38, 39 graus a l'interior del país, no tant a la costa, però amb molta xafogor. He tingut una nit amb molta humitat a la costa, sobretot a la Costa Brava, on hi ha algunes boires, núvols baixos, amb temperatures de 23, 24 graus, amb un 90% d'humitat, la xafogor és bastant insuportable. En zones interiors, en molts casos, s'ha dormit prou bé, però passarem de dormir per sota dels 20 graus a molts llocs, a passar les 35. Per tant, paciència, perquè a més n'hi ha per dies, eh?
0: Ja.
2: N'hi ha per dies, perquè bona part de la setmana que ve sembla que continuem parlant de temperatures més altes del que caldria esperar.
0: No esperem masses novetats en els propers dies o fins i tot setmanes, més enllà de molta calor i poca cosa més, no?
2: Sí, potser avui a la tarda algun ruixat al nord del Ripollès, però si arriba a caure, eh? No esperem gaire activitat en aquest sentit els pròxims dies.
0: Doncs moltes gràcies, Abel. Apuntada queda, tu m'has dit, que m'apunto ara.
2: A Tiana.
0: Tiana.
2: Sí, home, vaig Maresme.
0: Perfecte. Doncs ja saps, 608-71-71-41, l'Abel que ha dit Tiana, digue'm quina és la teva festa major, la millor de Catalunya.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com

0: És l'himne dels caps de setmana. Els Coldplay i amb Beyoncé. Quasi res aquesta col·laboració. Him for the Weekend. Quan són ja 3:15. I aquí seguim, el Matina d'Estiu. Bon dia, com estem?
1: Bon dia.
0: Què tal? Ui, aquest no massa bé, eh?
2: Hello.
0: Ara sí, amb alegria i amb il·lusió, estem repassant la millor festa major de Catalunya.
3: 608-71-7141.
0: O les millors barraques. Jo m'ho estic apuntant ara, cada missatge que m'envieu. De moment, doncs força igualtat, en tenim unes quantes. M'esteu dient per aquí, mira, les millors són les Santes de Mataró. Bones, he viscut a Mataró. Són molt bones les santes, eh? Més enllà de la ruixada i tal, fan moltes activitats. Diu, hi ha germanor, hi ha festa per grans, joves i menuts. Per nosaltres, la cançó que no pot faltar és El Bequetero. Ostres, ara no sé quina és. Potser si l'escolto, ara la busco. Les santes apuntades, què més ens dieu? 608-7171-41, bon dia.
4: Bon dia, doncs jo sóc del Vallès i no sóc de Rubí, però he de dir que les millors festes majors són les de Rubí, perquè tot està al costat, és a dir, tens 5 o 6 concerts a res, 5-10 minutets, perquè hi ha activitats per tothom i perquè hi ha coses molt xules. Els concerts normalment se'ls curren molt, vull dir, cuiden molt, molt, moltíssim la festa major.
0: Doncs apuntem també la de Rubí, d'acord? Ja saps, 608-7171-41. Digue'ns quina és la teva festa major per excel·lència, les millors barraques, i al final del programa veurem qui és

0: vull donar-li molt de mèrit a Aitana i a Aitana i al seu equip, perquè tenen aquella facilitat per fer cançons que s'enganxen una barbaritat en el bo i en el mal sentit, que potser estàs tota la tarda cantant això que es diu Connexió Psíquica, que vaja, el Superestrella ja era un èxit, i aquesta Poca Broma, que també haig de dir que tinc un amic, no diré qui, que em va dir, ostres, és que les cançons d'Aitana, i després estava cantant-me Superestrella a les 4 de la matinada, i crec que segurament no és l'única persona. Va, 608-7141, fem camí cap a les 9 d'aquest matí, al Matina d'Estiu. Estem rebent els vostres missatges avui amb una batalla més que intensa sobre quina és la millor festa major. La millor barraca, i de moment haig de dir-vos que hi ha un empat tècnic, ningú ha repetit, i mira que estem rebent missatges, anem a repassar algú. Ens diuen per aquí, la millor festa és la de Sant Pere de Reus, perquè entre barraques i la festa major en si dura més de 10 dies. A més tenim les 4 tornades, són increïbles els focs a l'antiga i la ruta del Masclet, la beguda típica, tot un espectacle. Ens diuen també, per exemple, la millor festa major, mira, visquis on visquis, sempre és la del poble del costat, també és veritat. Què ens expliqueu per aquí? Hola!
1: Hola, sóc la Clàudia i jo sincerament crec que les millors són les de Sant Pol, perquè hi ha discoteca, hi ha correfoc, hi ha de tot. Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu-siau, Clàudia. Doncs Sant Pol apuntat, tinc per aquí Sant Pol, tinc la filoxera de Sant Sadurní. No. De moment força igualada la cosa. Esperem desempat. I la part més important, la que més m'interessa a mi, és la de justifica la teva resposta, que així aprenem una mica detalls, curiositats de cada festa major, aprenem una mica de la cultura del nostre país i ja de pas ens apuntem les cites, les dates, per gaudir plegats de les festes majors de casa nostra, que una altra cosa no, però és una cosa preciosa que tenim. I algunes tenen un nivell espectacular, veus? 4 o 5 concerts alhora, en fi. 608-7171-41, el Matina d'Estiu, avui el tema del dia, la batalla, quina és la barraca o la festa major més important o més divertida de tot Catalunya. Mentre m'envies el teu missatge, et deixo aquí amb una novetat catalana de Dani Six i Izkid. Es diu Que s'aturi el temps.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Crec que ens hem perdut.
3: Sí, sort que he portat festucs.
4: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Ho tenia clar la Julieta. Faltava una cançó per tancar el disc. Faltava un hit. Segons ens explica Mamaduixa, Joan Dausà, doncs li va fer cas a la Julieta, la seva filla, i bé que va fer, la veritat. Una de les cançons de l'estiu a casa nostra, sens dubte. Papi, posa-la al disc. La va posar i així comencem nova hora. 9 del matí, va! I 3 minutets. Encetem nova hora. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Això és el Matina d'estiu. I fins a finals d'agost, estem així permetent a l'Ernest Codina, companyia, tot l'equip del Matina Codina, que descansin una mica, que recordin el que és despertar-se sense despertador, valgui la redundància, i nosaltres que estem acompanyant-vos, ja sigui anant a la platgeta, al xiringuito, a la guingueta, o treballant, que sí que molta gent treballa. Com un servidor, també. Jo no m'escapo, però, amb alegria, amb il·lusió, amb bona música i també amb els vostres missatgets, oi tant?
1: 608-71-7141.
0: I avui el tema està xulo, estem fent una batalla. Aquí tinc les campanetes sobre la millor barraca, la millor festa major de Catalunya i déu-n'hi-do la de missatges que estem rebent. Molt simplement em diuen la festa major, que haig de dir que de moment guanya les Santes de Mataró. De moment, encara queda molt programa, fins a les 12. Però m'agradaria que em justifiquéssiu la resposta. Per exemple, em dieu per aquí, bon dia, Héctor i equip. A veure, per qui no ho sàpiga, la festa major de Premià de Mar és la millor de totes, diu. Ho té claríssim. Per què? Doncs mira, és la millor de totes les festes majors. Per què? Perquè tot comença amb el desembarcament pirata, on el pirata Omar arriba per mar amb les seves tropes i invadeix el poble. Guapíssim, això, eh? Diu, durant els primers dies, a Premià de Mar es divideixen en dos bàndols, premianencs, els pagesos, contra els pirates. Hi ha aigua, farina, escuma, música a la platja. És el millor de tot el Maresme. Doncs home, t'haig de dir que de moment em convenç. Em convenç força. La festa major de Premià de Mar. Apuntada queda. 608-7171-41. Bon dia.
2: Bon dia, Martina d'estiu.
0: Què tal?
2: Sant Pere de Ribes. Doncs les millors festes majors són les de Ribes.
0: Ole!
2: De Sant Pere de Ribes.
0: La gent tira cap a casa, eh?
2: La de Sant Pau, que és la petita de l'hivern, i la de Sant Pere, que és la gran.
3: Oh, yeah!
2: Tenim molta varietat, molt de color, participa moltíssima gent.
0: Uh-huh.
2: A més, tenim les colles adultes i les colles infantils.
0: Ah, mira, això està bé.
2: De les colles infantils tenim a la primera colla infantil de tot Catalunya, fem més de 40 anys. Tenim a les millors colles de diables de Catalunya, tenim el millor drac de Catalunya.
0: Ah, sí?
2: Tenim gegants grans i petits, drac gran i petit. Tenim molta varietat i molta festa.
0: Que guai.
2: Unes barraques espectaculars, uns correfocs increïbles i una gent que ho viu de tot cor. Festes majors de Ribes, de Sant Pau i de Sant

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ja ets aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Víctor Huguet.

0: la teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
6: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo.
8: Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es.
6: Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900-903-743.
11: Verisure.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: ¿Qué pasa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Matina d'estiu.
18: El programa que escolten els pencaires.
19: Però primer d'esmorzar, per què?
20: Escolta, ja tinc gana, eh?
21: I la gent que va a la platja.
22: Amb Víctor Huguet.

0: A la producció Caigo, a la veu Eva Max, amb això que es diu Whatever, Whatever. Agafant l'original de Shakira, segur que la recordeu, eh? Mi vida, tu vida. 608-71-71-4, va, seguim fent el pallasso i seguim repassant les millors festes majors de Catalunya, segons jo, no, segons tu.
1: 608-71-71-4.
0: I comença a haver-hi aquell pique sa, eh? Sí, sí, sí, sí. De moment, va guanyant Mataró, però s'està posant les piles una altra població que de seguida repassem. Va, què ens dieu? Bon dia.
2: Bon dia, matineros.
0: Què tal?
2: Aquí us truca en Jordi.
0: Hola, Jordi.
2: 58, que és un bisc. I re, dir-vos que la festa major més impressionant de Catalunya és la de Blanes.
0: Ah, mira!
2: Amb cercaviles de gegants, cercaviles de correfocs, concerts a la platja...
0: De tot!
2: I, com no, el concurs internacional de focs d'artifici, que aquest any ja celebren el 40 i pico edició.
0: És brutal, eh? Haig de dir-ho.
2: Problema és la massificació.
0: Ja.
2: Però les festes estan superbé, així que no us les podeu perdre. Felicitats pel programa.
0: Sí que és veritat, eh? Hi he anat un parell d'anys als focs artificials de Blanes i haig de dir que és una autèntica passada. Com dius, la massificació ja hi pots anar ben d'hora i en moto, perquè si vas en cotxe, difícil que arribis a entrar a Blanes. Però vaja... És per... Té lògica. Si una cosa triomfa, doncs evidentment tothom hi va. No, no, molt bé, apuntada, eh? Blanes, però la gent que s'ha posat les piles no és Blanes, és la gent d'Olot. Hola, què ens dieu?
3: Mira, són les festes de tota d'Olot. Fàcil.
0: Fàcil.
3: Hi ha de tot. A cada plaça hi ha un tipus de música diferent.
0: Toma.
3: Que t'agrada el rock, segur que hi ha un concert de rock una de les nits. Que t'agrada el tecno, hi ha una nit de tecno. Que t'agrada el DJs, hi ha mil DJs. Que t'agrada pachanguero, pues, diversiones, hi ha de tot. És que allà on vulguis anar, el que vulguis fer, segur que hi ha un dels dies ideal per tu, festes d'altura d'Olot. També per les famílies. Durant les tardes sempre hi ha un munt d'activitats familiars que poden anar-hi els nens, que s'ho passen teta, l'esclat del volcanet, el correfoc... És que tenen de tot. Digue'm algú que vulguis, segur que festes d'altura d'Olot ho tenim.
0: Mare meva, una cosa. Alcaldessa, ja, eh?
4: Bon dia,
0: ja.
4: Bon dia,
0: o com a mínim pregonera, tu. No, no, molt bé. La part de justifica la teva resposta és això. Així que ole tu, un aplaudiment per tu. Futura alcaldessa d'Olot. I no, no, home, ho pintes molt bé, eh? Sembla que sigui el tumor rolant, eh? Cinc escenaris, música diferent, doncs s'ha d'anar a la festa d'altura d'Olot. No ets l'única persona, però de seguida seguim repassant tota la gent que ens envia missatges. 608-71-741, quina és la millor festa major de Catalunya? Aquí, de fons, una novetat, Jason Derulo amb DJ Goja. I aquest so així una mica afrobeat que entra perfecte per aquesta hora. Això es diu Michico, sona...

0: Alfred Garcia, l'Abel Caral sap el camí i m'ha vingut a buscar.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Com cada dia a aquesta hora, pràcticament a 9:45, per repassar l'estat de, del temps, les temperatures i com ho tenim.
2: Doncs que...
0: Perdona, ara sí.
3: Ho tenim caldejadet ja, eh?
0: Sí, no?
3: Pensa que a aquesta hora, encara no 9:45, ja tenim temperatures que arriben als 29 graus a Margalef del Montsant, al Priorat, a Cabrils, al Maresme, 28, amb molta humitat, amb xafogó. Serà un dia xafogós a la costa. Hem tingut una nit amb humitat molt alta, temperatura que en alguns casos al litoral ha costat que baixés dels 25 graus i amb molta xafogó, que es mantindrà tot el dia. A l'interior baixa la humitat, però puja més la temperatura.
0: Yeah.
3: I, de fet, el que passarà és que tindrem màximes en general a la, del prelitoral cap a l'interior, de 34, 38, 39 graus. Serà fàcil passar les 35 a moltes comarques interiors. Ahir, Viella, imagina't, la Vall d'Aran, van arribar a 36 graus de màxima.
0: 36?
3: 36. Allà després descansen de nit.
0: Ja, baixa. Teòricament la gent puja per la fresqueta.
3: Exacte. Sí, però com a mínim allà, doncs mira, a la nit els hi refresca, no? O a Puigcerdà, 33 de màxima, i hem baixat a una, màxima, a una mínima d'uns 14 graus. Poden dormir allà, cosa que els que vivim a prop del mar ens costa una mica més. I avui, ahir vam arribar als 39 graus a Lleida. Avui els 40 graus, potser no a Lleida en concret, però en tot cas a la plana a Lleida i també cap a la Conca de Tremp, una mica més cap al nord, es pot arribar als 40 graus.
0: 40 graus, tu.
3: I aquests 40 graus seran freqüents els pròxims dies en comarques, sobretot això, de Lleida, potser el Priorat, interior de la Vall de l'Ebre, serà fàcil acostar-nos a arribar als 40 graus, perquè més n'hi ha per dies, eh? Vam tenir aquest petit respir de cap a setmana de dilluns, ahir ja va començar a intensificar-se la calor, i això va més, i esperant allà en si oficialment el Servei Meteorològic de Catalunya doncs això fa de manera oficialitza que estem en la quarta onada de calor, ja ho veurem, però de moment la calor, ha, la calor intensa, molt intensa fins i tot, n'hi ha per dies.
0: Doncs tot apunta que arribarem a aquesta quarta onada de calor.
3: Sembla que sí.
0: Recordo, que ahir ho vam preguntar i la Val Carada ens va fer l'apunt. Perquè es consideri onada de calor, han de passar 3 dies segons cada municipi.
3: Ah, exacte. No?
0: Segons cada municipi té el seu llindar.
3: Això mateix.
0: I segons si portes 3-4 dies en segons quin municipi, ja considera que és onada de calor. No?
3: Un mínim de 3 dies. Ja veurem si a partir d'avui aquests 3 dies se supera aquell llindar en alguns llocs. És possible. Estarem atents al que ens digui el Meteocat, que és el nostre organisme oficial i al que hem de fer cas.
0: Doncs moltes gràcies, Abel. Et diré abans que marxis, sí, que tu has donat el teu vot per la millor festa de Catalunya o la festa major de Catalunya per Tiana.
3: Correcte.
0: Ho has vengut molt bé.
3: Ho he venut bé, oi?
0: Ho has vengut bé. Però ningú ha votat Tiana encara. Ets l'únic representant de Tiana.
3: I què tenim?
0: Ets el futur pregoner, segurament.
3: Home, doncs mira, escolta'm, que em prenguin nota l'Ajuntament.
0: Ho deixem en l'aire. Vinga, Abel, fins demà, guapo.
3: Fins ara, fins demà.
0: Adéu-siau.
1: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
2: Quadis Ponés, Quadis Ponés.
3: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Aquella persona, aquell periodista que té informació d'última hora sobre el nou fitxatge del Barça, aquella persona que una setmana més tard t'explica les diferències entre els avions militars d'Ucraïna i que quan explota el volcà de la Palma és expert en geologia. Molts tertulians així, eh? Doncs és el Mr. Know-it-all, aquella persona que ho sap absolutament tot. Cada cop n'hi ha més, masses, pel meu gust. És la més nova de Teddy Swims, va. Novetat Rexen 5, novetat del Matina d'Estiu. Salutacions de part de l'Electroguet, acompanyant-vos un dia més per aquells que panqueu, pels pancaires, pels que aneu a la platgeta, pels que teniu vacances o pels que simplement correu amb bona sintonia, amb bona música i amb els vostres missatges.
1: 608-71-7141.
0: Avui el tema està intens. Recordem, pels que s'acabin de connectar, tenim una batalla. Sí? Sobre les millors festes majors de Catalunya, les millors barraques. Aviam, què ens explica la gent? El número de sempre, 608-7171-41. Bon dia.
2: Hola, jo crec... Bon dia, matiners.
0: Què tal?
2: Jo crec que són les de Llafranc.
0: Les de Llafranc.
2: Brava. Hi ha un cap de setmana, que hi ha un hotel a Llafranc,
0: sí,
2: que monta un festival impressionant.
0: Uau!
2: Cada any, cada any, no hi falto. Jo sóc d'allà i m'encanten.
0: Vale.
2: O sigui, és, per mi és el millor que hi ha.
0: Brutal.
2: És un festival. És a la nit, és en un hotel superxulo i és molt guai, perquè són les festes de Llafranc, per mi, que no hi han realment, però...
0: Ah, aquesta, com?
2: Sí.
0: O sigui, que no hi han festes a Llafranc, però que hi ha un hotel guapíssim que fa una festa brutal i que tu ja és suficient. Per tu són les festes de Llafranc. 608-7171-41. Poca broma amb la gent d'Olot, que s'ha posat les piles en saber que està guanyant Santes de Mataró, eh?
3: Teia, i sens dubte les millors festes del món, que a més són patrimoni, són les festes d'altura d'Olot.
0: Molt bé.
3: Tenim un munt d'activitats que ja comencen el primer dia amb la cercavila, que surten tots els gegants dels barris.
0: Sí.
3: Hi ha un munt de gent i llavors a cada plaça també tenim diferents tipus de música per totes les varietats.
4: Qui festa, noi?
3: A les tardes hi ha un munt de coses pels infants, fins i tot un concurs de tir de pinyol.
0: Ostres!
3: Festa de l'escuma, bueno, un munt de coses. Concerts superxulos. I el més important de tot, que tot és gratuït.
0: Ara! Ara!
3: I s'acaba amb un castell de focs i amb els gegants...
0: És gratis,
3: que també són els més antics de Catalunya o els segons.
0: Que guai.
3: Petó.
0: Un petonarro. Doncs mira, estan empatats ja les Santes de Mataró amb les festes d'altura d'Olot. Ja deia allò, aquests d'Olot estan molt calladets, doncs s'han animat rapidet, oi tant. Doncs així m'agrada. 608-7171-41, quines són les millors festes, les millors barraques de tot Catalunya? És l'hora de fer la pregunta i no al final del programa, final d'estiu. Així tenim temps, doncs, de visitar-les, que en tenim unes quantes. I si una cançó no pot faltar aquest estiu, és aquesta. Imprescindible, èxit mundial, d'aquesta parella neerlandesa que es diu Another i que ho està rebentant amb aquest so dance funky sota el títol de Talk to You. Sona aquí, al Matina d'Estiu.

0: La vida, si es viu en companyia, és sempre millor. Els Catarres ho saben, amb els Stay Homes han fet aquesta cançó, una nova versió de l'original dels Catarres, del grup d'Aigua Freda, el Vull estar amb tu. I nosaltres també volem estar amb vosaltres aquest divendres.
1: Cafè dels matins quan em llevo amb tu.
0: I és que ja que avui el tema són les festes majors, doncs aquest divendres espero que vingueu tots a Móra la Nova. Espero. És una de les més divertides també del país, eh? I els DJs de RAC 105 mai ens la volem perdre. Un any més allà i serem aquest divendres, com et dic, per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105, un cartell estel·lar amb l'Enric Font. Per això dic lo d'estel·lar, eh? No per mi, que també hi seré. L'Enric Font del Ja Tardes i servidor del Ritme de la Nit, d'acord? Així que no t'ho perdis aquest divendres. Doncs mira, aquesta jo crec que la posarem. I totes les cançons que no et pots perdre, les d'aquest estiu i les mítiques, les de tota la vida, aquelles que no hi poden faltar aquest divendres, i a més, més enllà de la música de RAC 105, també hi tindrem, ho diré bé, visuals, tindrem Kiss Camp, tindrem moltes sorpreses, perquè ja saps que la Gira 105 és la festa que recordes tot l'estiu. Apunta-t'ho bé, aquest divendres 31 de juliol, Gira 105 des del Pavelló Municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No t'ho pots perdre. De seguida, va, fico una mica de Remember, jo crec que la posaré, el The Rhythm of the Night. Abans, una novetat, el retorn de Zara Larsson a la teva música. Aquí, a RAC 105, al matí d'estiu, amb això que es diu Midnight Sun.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com.
4: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
5: Exacte.
4: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada.
6: Informa-te'n a UOC.edu.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
10: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: aquest End of Beginning s'ha convertit ràpidament i en pocs mesos, un anyet com a molt, en un dels grans referents de la música indie a nivell internacional, DJO Joe, conegut prèviament, sobretot la seva cara, va ser un dels actors de Stranger Things. Molt bé, així comencem una veureta a les 10 de la matí i seguim posant ritme aquest matí de dimecres. Us aviso, pels que esteu de vacances, avui és dimecres. És lo típic, que estàs de vacances, no saps si és diumenge, és cap de setmana, és dimarts, és dimecres, i la gent que curra, que penca, de ben segur que ho sap. I molta d'aquesta gent està enviant missatges.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Déu-n'hi-do la batalla avui entre les festes majors de Catalunya. Les barraques, estem decidint quina és la millor barraca o la millor festa major en funció dels vostres vots, que ens envieu al número del programa 608-71-71-41. I de moment, aviso, tenim empat tècnic entre les Santes de Mataró. Bona festa, eh? Una ruixada, els capgrossos, sí, sí. I les festes d'Altura d'Olot. Bravo, també, eh? Però, en fi, fins les 12 teniu temps per votar i per enviar els vostres missatges. Mira, ningú havia dit aquest. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Totes les festes majors tenen que ser boniques, però jo, per exemple, soc del Maresme i vaig acabar visquent a la vall de Camprodon.
0: Ah, sí?
2: I la festa major de Camprodon sempre ha sigut una passada. Us ho dic en sèrio. Sempre ha sigut brutal, perquè fan de tot, de totes les activitats, i participa des del més menut, el mitjà, el gran, és tot com una família, saps?
0: Oh, que maco!
2: Fan cantades, la festa de l'aigua, la festa de l'espuma, concerts... Bueno, hi ha una quantitat de gent que, bueno, no sé com explicar-ho.
0: Camprodon,
2: és que, vaja,
0: eh?
2: La gent que ja hi ha anat ja sap el que hi ha, saps?
0: Ja, ja.
2: I cada any és... més i més i més i més. Que res, que com la vall de Camprodon...
0: Ara!
2: Bueno, res.
0: Ara!
2: És súper, súper, que s'ha de tastar. Vinga, molt bon dia a tothom. I recordeu que la festa major de Camprodon...
0: Sí, sí, sí.
2: ...és
0: sí.
2: Súper. Un petó i mossegades.
0: Un petó, mossegades, diu. Mira... Per si no havia quedat clar, torna a enviar un missatge, ficaré només al final, és que és grupi, grupi de Camprodon, eh? Hola!
2: Camprodon! Tu, tu, tu, tu! Vinga, penya, a votar per Camprodon.
0: Hola!
2: Petons i mossegades! Seré pesada, eh? Però aviam si faig poble.
0: Vinga!
2: Un petó!
0: Has fet poble, va, Camprodon! Et deixo...

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
5: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Perdona, Arnau. Espera't. Ei, ara per què no va això? Ara, ara sí. Ai, per favor. És que em distreus, Arnau.
1: Hola, què tal? Bon dia, com estàs? No m'havies engegat ni el micro, eh?
0: Això és per acomiadar-me ja, eh? És per acomiadar-me ja.
1: El que acaba de passar ara, eh?
0: És història de la ràdio. Al final...
1: No, el problema és que sempre anem a última hora, Héctor. Saps que estàvem entrant les cançons quan faltaven 30 segons perquè s'acabés sí, el Dai Dai.
0: La veritat que sí. Ara que parlem del Dai Dai, per tu és la cançó de l'estiu de moment o no?
1: És que jo crec que és la graciosa.
0: És la graciosa?
1: Sí, de Quevedo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, això ho sabrem al final del mes d'agost. Recordem que vens aquí a fer una secció diària patrocinada, espera't, sí, per Marineland.
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
1: Et dic una cosa, que no soni la resta no passa res, però que soni el patrocini.
0: Home, per
1: és
0: favor,
1: essencial. Marineland, sempre.
0: Home,
1: a mort.
0: A més, haig de dir que jo una temporadeta vaig viure per allà, per Palafolls. De fet, Marineland no, està com una mica a les afores, al barri de Sant Lluís. He viscut allà, amb la meva exparella i tal, i bon barri, tranquil·let i tal, i al costat tens Marineland, un barri que, per cert, li diuen el barrio de la punyalà.
1: Tranquil·let, diu.
0: No fa justícia, no fa justícia, perquè la veritat que és un barri tranquil i molt guai. En fi, no sé per què parlo d'això. Arnau, bueno, m'he fotut en un jardí, que espero que em treguis d'aquest jardí, amb la secció que
1: fem avui. Punyaladetes entre amics, no? Com aquell del vídeo.
0: Exacte.
1: Una punyalaita entre amics, no passa nada, no?
0: Exacte.
1: Bueno, va, escolta, anem al torró. Cada dia jo vinc aquí a fer un top 3 de la cançó de l'estiu d'un any en concret. Vam començar el 2001 perquè en volem fer 25, bla, bla, bla. Total, que avui toca el 2003.
3: 2003.
1: Puto.
0: Has vist?
1: Mare meva.
0: Home.
1: Hem començat malament, però la cosa només pot anar amunt.
3: 2003.
1: Anem a per la primera. Jo crec que el número 3 hi trobaríem el primer senzill en solitari d'un artista que va començar el seu camí després de les Destiny's Child. Saps de qui estic parlant,
0: sí,
1: o no?
0: Home, sí, sí.
1: D'aquí.
0: I era el 2003, quan va començar. Beyoncé.
1: Que la pregunta és... Beyoncé va amb accent o sense accent? Beyoncé.
0: Ostres,
1: perquè...
0: t'ho miro.
1: No, perquè crec que algun lloc és amb accent i algun lloc sense.
0: Ah,
1: bueno,
0: sí?
1: És igual.
0: Que sí, Beyoncé, seria Beyoncé, si no.
1: I és Beyoncé o Beyoncé? És que clar... Entrem en debats, eh? Total, que aquesta cançó la feia al costat de Jay-Z,
0: clar,
1: vale?
0: Perdona,
1: va ser un èxit brutal.
0: Treus,
1: sí, m'has quedat mirant amb una cara que pensava...
0: Em treus uns temes que no sé què vols que digui, Arnau, saps?
1: Doncs
0: què t'espera que digui?
1: No diguis res i seguim endavant, perquè la número 2 la cantarem a ple pulmó.
0: Segur, eh?
1: Va ser una de les cançons més icòniques de La Oreja de Van Gogh.
0: Home! Con la carita empapada. Tu ets de Maia o ets de l'Aire?
1: Ai, bona pregunta, amic. Jo... és que era de Maia, però després de tot el fullon que hi ha hagut, sóc més de l'Aire, sí.
0: Jo diré que sóc de la primera Maia i entre la segona l'Aire i la... entre la segona Maia i l'Aire, sóc de l'Aire. Ah. No sé si m'he explicat.
1: Saps que l'Aire va venir un dia aquí al Matina Codina, li van fer una entrevista i és una tia excepcional.
0: Collonuda.
1: O sigui, propera, una persona, en fi, humil, que porta... Recordem que portava, 18 anys amb la... No
0: sí,
1: sé,
0: sí.
1: Moltíssims,
0: més
1: eh?
0: Anys que Maia.
1: Més anys que Maia. I resulta que tothom es queda amb l'altre. Bueno, en fi. Escolta'm, això no treu que aquest tema fos un èxit rotund l'any 2003, però jo crec que la cançó de l'estiu és d'un artista porto-riqueny, però
0: sí?
1: Aquí n'hi han dues, Héctor. Te les he posat totes dues, val? Anem, si vols, a per la primera, un artista que començava la seva carrera amb aquesta cançó.
0: ¡Ostras! Cuéntale. Cançó que encara avui dia és imprescindible a qualsevol festa major, segons quina hora de la matinada.
1: La posaràs divendres a Móra la Nova?
0: La tinc. Això has de veure com és el públic. Si el públic vol tralla, li poses tralla, i si vol Don Omar, li poso Don Omar. Jo encantat.
1: Don Omar, mira que fa anys, i aquesta, com dius tu, la coneixem a la perfecció i encara la seguim cantant, però jo crec que aquesta no va ser la cançó de l'estiu,
0: tot
1: i que formava part del disc d'aquest artista, però és del mateix cantant, però és un altre, que és Dale Don Dale.
0: Oh! Dale Don Dale! Ostres, no esperava que vinguessis tan reggaetonero avui, eh?
1: Noi, mira, avui m'he llevat així.
0: Sí, sí, sí, no. Doncs Arnau, moltes gràcies, secció brutal. Hem repassat l'any 2003, demà repassem l'any 2004.
1: Ja veig l'on d'escombé, eh?
0: Ja està, està venint.
1: Ja ens han apuntat.
0: Ens l'estan portant, però va amb un patinet que funciona molt malament i potser arriba d'aquí 3-4 anys, d'acord? Però està venint l'on d'es. Arnau, moltes gràcies i gràcies, sobretot, saps a qui?
1: Aquí.
0: A Marineland.
2: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
4: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Rex en 5 Barcelona. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
3: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
4: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
6: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: Tinc 31 anys i ja tinc problemes al menís, que em fa mal l'esquena, i després veus a Madonna amb 67 fent gires mundials, traient el seu disc número 454, i està clar que... està feta d'una altra pasta, eh? Ha tret nova cançó i nou àlbum, Bring Your Love, la que signa, en aquest cas, amb Sabrina Carpenter. Carpenter, ho diré bé. Té la Madonna, eh? Ole tu.
1: Ole tu. Ole tu.
0: Diuen que la gent és un reflex de la dieta, doncs no sé quina dieta fa Madonna, però la meva ja et dic jo que no. Per favor. En fi, va, seguim avançant. Nou programa, nou matina d'estiu, des de l'altra banda. Salutacions, un petonarro, una abraçada a tota la gent que estigui connectadíssima a RAC 105 i al matina d'estiu. Camí de les 11 ja. I per qui s'acabi de connectar, estem fent la pregunta del dia. I avui hi ha debat intens i, de fet, més que debat, hi ha un combat. Sobre quina és la millor festa major de Catalunya. Les millors barraques, o la millor festa major, com et dic, i de moment continua l'empat tècnic entre les Santes de Mataró i les festes d'Olot. Les festes de Tura d'Olot. Així que, tot i que poca broma, perquè s'està apropant força a Camprodon, eh? En fi, jo me les vaig apuntant totes i seguim repassant els vostres missatges. Què ens dieu per aquí? Bon dia.
2: Bon dia, Víctor.
0: Què tal?
2: Doncs guaita. Per mi, la millor festa major és la del meu poble. I t'explico per què.
0: Aviam.
2: Com que som l'última festa major de tota Catalunya,
0: sí?
2: Ho van dividir en tres petites festes.
0: Ah, mira.
2: Que al final cadascuna té el seu nom propi, vale? La primera, nosaltres tenim la festa major l'octubre.
0: Encara no sabem el poble, eh?
2: Vale? Xulíssima, amb cultura de foc, no n'he vist pas un correfoc com el del nostre poble, perquè tenim cultura de foc, i com que és a l'octubre, es van empastar una altra coseta a meitat d'any que ja té nom propi, vale? Però és part de la festa major d'inici, vale? Que és l'Escaldàrium. Si no heu conegut ja l'Escaldàrium, no sé què espereu.
0: Però de quin poble?
2: Ja us dic la festa, vale? És espectacular. D'on som? De Caldes de Montbui.
0: Ara! No podia ser, vale!
2: Vale?
0: Okay.
2: Tens de tot. Colla petita de dimonis, colla gran de dimonis, barraques, concerts... bueno, espectacular. I si no en tens prou encara, després al març fans una altra petita part de la festa major, que és l'olla més gran de Catalunya, que cauen amb aigües termals,
0: ah, mira,
2: a llegum i fan caldo.
0: I
2: has de venir, sí o sí.
0: Doncs vinga.
2: Vinga, petonets, adéu, adéu.
0: Adéu-siau, bonica. Ostres, amb intriga, eh? Finalment era a Caldes de Montbui, que divideixen la festa major en tres. Està bé, això. 608-7171-41. Quina és la millor festa major de Catalunya? Mira, mira, com s'està animant ja la gent d'Olot, eh? Ja m'estan enviant missatges. És la d'Olot, és la d'Olot. Bé, bé, bé, bé. Bueno, doncs ho sabrem a finals de programa. Mentrestant, et deixo amb aquesta cançoneta, una de les importants d'aquest estiu, el més nou del francès Ugel. Sona aquí a RAC 105, al matina d'estiu, es diu Jamaican. Bam, bam.

0: Petita dosi del ritme de la nit en aquest matí de dimecres a través de la matina d'estiu amb David Guetta, Kid Cudi, feien això l'any 2009, Memories, una cançó d'un àlbum absolutament espectacular.
1: Toma, toma, toma!
0: Era el quart del francès, era aquell One Love, i no només teníem el Memories, teníem el When Love Takes Over, el Getting Over You, el Sexy Beach, el On the Dance Floor, el Who's That Chick, el I Got a Feeling, una bajanada de disc. Absoluta història, evidentment, que recuperem per aquest matí de dimecres. Família, salutacions de part d'Héctor Huguet. Seguim posant ritme aquest matí i també repassant els vostres missatges.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quina és la millor festa major, la millor barraca de tot Catalunya? Ens l'estem apuntant i a final del programa veurem qui és la guanyadora. Hola.
3: Bon dia, matiners.
0: Què tal?
3: Mira, jo voto per la festa major de Reus.
0: Ah, mira!
3: La de Sant Pere, que s'ajunta amb Sant Joan, que és el juny, i fan de tot. El seguici petit, el seguici dels grans, els campaners, barraques...
0: Molt bé!
3: Bueno, festa per tots els gustos. I ara al setembre, la de Misericòrdia.
0: Molt bé!
3: Que també és bastant important. Gràcies, bon matí!
0: Bon matí! Doncs mira, ens apuntem Sant Pere de Reus, però hi ha una que us esteu deixant... I és la que tenim aquest divendres amb tot l'equip de RAC 105. Evidentment, la de Móra la Nova, una de les més divertides del país, i els DJs, evidentment, de RAC 105 no ens la volem perdre per res del món. Per això, aquest divendres serem allà per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. Amb l'Enric Font del Getardes, amb un servidor, Héctor Huguet, del ritme de la nit, per fer-vos ballar amb aquells himnes que heu escoltat de RAC 105, amb remix i amb música molt i molt festiva i molt animada. No t'ho pots perdre, com sempre. A més, tindrem visuals, moment Kiss Cam, eh? Petons que no hi faltin, sisplau. Uah! I moltes sorpreses, així que ja saps, gira 105, la festa que recordaràs tot l'estiu. Apunta-t'ho bé, aquest divendres 31 de juliol, ja que parlem avui de festes majors, la de Móra la Nova, al pavelló municipal Antoni Mateu. No t'ho pots perdre, i per què no, podria sonar aquesta de Quevedo o aquesta de Josh Fawash. Like a

0: Sempre és una delícia escoltar la veu tan reconeixible més d'aquest bon home de CeeLo Green, que unia forces amb Danger Mouse per formar plegats Nals Barkley. Aquí una de les més rellevants es diu Crazy, i molt bojos esteu la majoria de vosaltres explicant-me lo ben parides que són les vostres festes majors. La veritat que sí, les estem repassant totes o bona part d'elles a través dels vostres missatges 608-7174. Va, una més per arribar a les 11. Hola!
1: Bon dia, matina d'estiu.
0: Bon dia!
1: Abans m'he oblidat de dir una cosa molt important.
0: Aviam.
1: Soc bon en Germán de Camprodon.
0: Què tal,
1: Germán?
0: Torno
1: a repetir el missatge.
0: Aviam.
1: La millor festa major...
0: Sí.
1: ...és la de Camprodon.
0: Vaja.
1: Sant Paiari Gloriós.
0: Ole!
1: A part de tenir moltes activitats...
0: Sí.
1: ...hi ha una que és guapíssima.
0: Aviam.
1: L'Amadeu, amb la comparsa, ens porta, amb un tractoret petit, ens porta fins a la font de Sant Paiari, on fem un dinar popular... i estirem la corda.
0: Oh.
1: I després del dinar i estirar la corda...
0: Què?
1: Baixent tots cantants cap a baix, a Camprodon...
0: Vinga.
1: Tots enfangats amb fang del riu...
0: Apa!
1: Demanant aigua pels balcons, estirant aigua...
0: Aua.
1: I arribem Aua. Al pont de Camprodon. Allà saltem al riu Ter.
0: Sí.
1: I així s'acaba la festa. Però hi ha un munt d'activitats.
0: Que guai.
1: Jo us la recomano, però 100%.
0: Brutal, val? Eh?
2: Brutal. Absolutament brutal.
0: Aviam, què més? El
1: Roda
0: més,
1: el
0: no?
1: món
0: sí.
1: i torna a Camprodon.
0: Ara, tu ho has dit.
1: Una cosa,
0: vinga.
1: També vull aprofitar el missatge, si me'l graveu, sí. si me'l publiqueu, que és el sant de la meva dona.
0: Ah, mira!
1: Avui és Santa Marta.
0: Santa Marta.
1: Apa, felicitats Apa. Pel programa. Adeu, ben parits.
0: Vinga, bon dia, ben parit. Camprodon, eh? Està guanyant ja, Camprodon s'està apropant. Ja podríem dir que top 3, top 3, per darrere de les santes de Mataró i de les festes d'altura... D'Olot, Déu-n'hi-do, allà entra, eh? Top 3 Camprodon, ja saps, 608-7171-41.
3: 608-7171-41.
0: I poc abans de que finalitzi el programa, a les 12, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya. Mama,

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Amb un somriure i, sobretot, sense drames. El que proposen els Catarres em sembla una proposta magnífica. Aquí al davant, tots els dies que vindran. Amb aquest diumenge sense drama, avui és dimecres, però tampoc volem cap tipus de drama. Estem encarant la part final, l'última horeta de programa del Matina d'Estiu. Què tal? Com portem de moment aquest matí de dimecres a la platgeta? Com va?
1: De moment estamos muy bien.
0: Sí, no? Home, a l'estiu tot entra millor, tot entra més fàcil i et diré, fins i tot, treballar, jo crec, que segons com, si tens aire condicionat i t'agrada mitjanament la teva feina, treballar a l'agost tampoc està pas malament i més si tens el Matina d'Estiu que et va posant cançonetes i els teus missatges, per cert.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I permet-me que em posi seriós un moment. O més que seriós, intens. Perquè, de moment, hem de dir que tenim... Avui estem repassant les millors festes majors de Catalunya, esteu enviant molts missatges i haig de comunicar-vos que, de moment, tenim una guanyadora, una festa major guanyadora provisional. Provisional. Recordem que això finalitzarà a les 12, quan descobrirem la festa major més important o la més estimada per part dels oients de RAC 105. I l'àudio que, de moment, ha desempatat és aquest.
3: Bon dia, matineros. Doncs, evidentment, les d'Olot, les festes d'altura.
0: Home!
3: Una passada. Tenim una faràndula que provoca un fanatisme entre tots els nens del poble, tots amb les samarretes serigrafiades, amb el gegant, la gegantesa, els cabeçuts, el cap de lligamosques, que és el cabeçut més antic de Catalunya. Imagina't, els cavallets, tota la faràndula, que cada barri té la seva faràndula, el drac del Carme, l'àliga, el conill, la gallina, pobre els gegants de cada barri. Tenim una faràndula collonuda. I, a més, els millors grups, les millors barraques, un escenari que sembla allò al Palau Sant Jordi. Espectacular. Les festes d'Olot són, en ser i seran sempre les millors de tot Catalunya. Brutal.
0: Brutal, eh?
3: Va, sí, sí. Espero que això us convenci per fer-nos guanyar. Que vagi bé, matineros. Bon matí.
0: Déu-n'hi-do.
4: Brutal. No. Absolutament brutal.
0: L'explicació ha estat, la veritat, que amb molts detalls. I sí, ve de gust, anar a Olot, la veritat. En fi, família, doncs ja saps, 608-71-71-41, de moment la primera, la que va guanyant momentàniament, són les festes d'altura d'Olot.
5: 608-71-71-41.
0: Fins les 12 hi ha temps perquè altra gent proposi altres pobles. Recordo que les Santes de Mataró està força a prop i també tenim Camprodon, eh? Sigui com sigui, mentre m'envies el missatge, et proposo aquesta cançoneta molt alegre, fa molt estiu, Pitbull, John Ryan, Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Airball.

0: Vas a l'aeroport?
1: Sí, correcte, sí.
2: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
0: Matina d'estiu.
2: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
3: Tingues claríssim el que vols menjar amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic Pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 d'agost.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900-903-740 3. Verisure.
9: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
10: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
9: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
11: Hi, I'm Lady Gaga. RAC 105. La teva música.
12: Escoltes tots els èxits de la música.
13: És el so RAC.

0: vegades em pregunto què seria de la carrera de Lady Gaga si no tingués fibromiàlgia. És que és increïble. Vaja, una energia que té i patint aquesta malaltia, doncs Lady Gaga, chapó, abracadabra, una de tantíssimes de la trajectòria de l'americana que fem servir per posar una mica de música i de bon rotllo aquest matí de dimecres a través del Matina d'Estiu. Salutacions, va, de part de l'Héctor Huguet, encarem els últims 40 minutets pràcticament de programa. Fins les 12 i estem repassant els vostres missatges, com cada dia.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Pots enviar-me o demanar-me una cançoneta o pots entrar al tema del dia. Avui les festes majors. Quina és la millor festa major de tot Catalunya? Continuen arribant els missatges i ja tocava, ja era hora que arribés el primer missatge que vota les festes de Santa Tecla, a Tarragona. Deia, com pot ser que ningú encara ho ha dit? Doncs sí, diuen. Sens dubte, les de Santa Tecla, Tarragona, són d'interès nacional. És la millor manera d'acomiadar l'estiu amb les seves cercaviles, els pilars caminant i un munt d'actes. La millor i punt, diu. I ja està. Hola. 608-71-41. Bon dia.
2: La festa major considero que és a diferent. Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
2: Soc la Paula de Barcelona. Considero que la millor festa major és la de Cornellà del Llobregat, que és en juny. La nostra festa major considero que és diferent a les altres perquè, de moment, és la més accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Això està molt bé.
2: I mai deixa de saltar gent nova.
0: Doncs mira, us demanem arguments i justificar la resposta i aquesta és una de molt bona, eh? Recordatori, va, pels ajuntaments que estan preparant les seves festes majors, que les habilitin per gent amb mobilitat reduïda. Bravo, ole. 608-71-71-41 i sembla que tenim empat perquè acaba d'arribar un missatge que ens parla de les festes de Mataró. Les Santes, diu. Home, referent a la votació de les festes majors, cal tenir en compte, diu, que els mataronins estan tots dormint. Mira, perquè precisament ahir estàvem de Santes i aquesta nit hi ha hagut el no n'hi ha prou. I els que han anat, doncs, deuen estar segurament dormint encara. Doncs mira, ara mateix, empat tècnic entre entre les Santes de Mataró i les festes d'altura d'Olot. Fins les 12, va, encara teniu temps. 608-71-71-41. Seguim amb Aitana. Superestrella, bon dia.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Aquest aquí, jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.
4: Ets tu.

0: El seu pas per Operació Triunfo, Max Navarro ha demostrat que el seu talent és descomunal, arriba a uns aguts que molts pocs artistes arriben. Doncs mira, Inigualable és una de les que ens presenta RAC 105. I aquí seguim, va, 2:15, que passa de 11:15, i això està molt i molt emocionant, t'haig de dir, sobretot entre dues poblacions. Recordo, perquè s'acabi de connectar, que estem repassant la millor festa major de Catalunya.
1: 608-71-7141.
0: Encara pots efectuar el teu vot i està molt i molt igualat entre les Santes de Mataró i entre les festes d'altura d'Olot. Així que ara m'esteu generant problemes, perquè entre cançó i cançó hauré de començar a votar. Encara continuen arribant d'aquests dos pobles o d'aquestes dues ciutats. Així que em permetreu que ara repassi algunes altres que també arriben i després d'aquí una estona em torno a posar amb Mataró i amb Olot, d'acord? A veure, què ens expliqueu? La millor festa major per mi, i segur que per molts més, és la de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Mira, amb 3 dies de processons on el millor seguici participa amb el drac més antic de Catalunya, datat de 1600. Toma ja! Uns castellers que fan goig i els millors grups musicals venen a tocar, que no falti mai el toc de matinades i els millors grups toc de vermut. Doncs mira, apuntat queda, la festa major de Vilafranca del Penedès. 608-71-7141, bon dia!
2: Bon dia, Héctor Foll.
0: Què tal?
2: Insular de Camprodon.
0: Com anem?
2: El vot és per Camprodon, com no.
0: Home!
2: I res, és una de les millors festes per tot el que han comentat els companys. El nostre plat estrella, evidentment, és la font, la baixada, la demanada d'aigua, el salt al Ter. Tot això és molt Foll. Però també tenim gegants, en Patllari i la Violeta, que ens engalanen al poble aquell dia on els fem ballar. Ambients per petits, tenim jocs de cucanya, tenim circuits.
0: Que guai!
2: I una de les coses que per mi és un tret diferencial i que fa que agafi aquesta força,
0: sí,
2: és que empalmem amb Sant Joan. Vull dir, és una revetlla d'estiu guapíssima.
0: Ah, clar!
2: Que primer has sortit de festa per Camprodon i has pogut gaudir de la nostra vila. Tot això fa que sigui el millor lloc on passar aquesta festa major. Al pot petit hi ha la bona confitura.
0: Ara ho dius! Doncs mira, amb la tonteria Camprodon, de moment top 3 d'aquesta lluita, d'aquesta batalla més que sana, evidentment, per trobar la millor festa major de tot Catalunya. 608-7141, va, fiquem una més.
3: Hola, bon dia.
0: Com anem?
3: Les millors festes són les de Blanes. Les de Blanes són les millors festes de Catalunya.
0: Molt bé.
3: On fan 5 dies amb focs artificials.
0: Sí.
3: I un concurs que fa molts 52 anys que fan el concurs.
0: Brutal, eh?
3: Vinga, gràcies.
0: A tu, bonic. Doncs ja saps, encara queda temps, 20 minutets per desempatar. Em fareu treballar al final, ja veuràs. Això és el Matina d'Estat.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Rosalía.
2: Premis Rec 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
3: Bravo.
4: Aquí estem, aquí estem.
5: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i jo vaig dir, no puc més.
1: Leire.
6: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
7: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
8: Bravo. Sí, sí.
0: Recupera les millors entrevistes de Rec 105 al nostre canal de YouTube.
9: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
10: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: Rec 105.
1: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

0: perfecte per l'estiu i perfecte per encarar la part final d'aquest programa. Ai, ai, ai, amics, amigues, s'apropa el moment de saber, finalment, quina és la millor festa de Catalunya, la millor festa major, o almenys segons els oients de RAC 105, s'ha de dir, eh?
1: 608-71-7141.
0: La cosa està molt igualada entre dos, recordo, entre la gent d'Olot i la gent de Mataró, i poca broma amb els de Camprodon, eh? Poca broma, que a veure per on tinc aquí... És que, clar, tinc tants missatges que em perdo, eh? Mira, aquest és divertit. Hola.
2: Vinga, mainada.
0: Apa.
2: Déu me doni Camprodon, que és la flor de la muntanya. Evidentment, roda el món i torna a Camprodon. La millor festa del món, la de Camprodon.
0: Ala.
2: Visca Sant Patllari.
0: Visca.
2: Visca Catalunya.
0: Visca. Ala. 608-7741, però s'ha de dir, no sé si hi ha hagut algun comunicat per part de l'Ajuntament d'Olot, però déu-n'hi-do el que està arribant, eh? Hola!
3: Bon dia, matineros.
0: Què tal?
3: Doncs jo voto per les festes d'altura d'Olot.
0: Molt bé.
3: Nosaltres ja comencem una setmaneta abans penjant els domassos als balcons, que són les banderoles que tenim aquí fetes amb coses de les festes d'altura, amb els vestits dels gegants i tot això. Llavors ja comencem a esclatar amb la cercavila i cada dia activitats per tota la gent, per totes les edats i superxules, de debò. Voto festes d'altura.
0: Aquí em diuen, bon dia, la millor festa major és la de Mataró. És que clar, és que això està igualat, eh? També en forma de missatge, simplement. També n'hi ha d'altres, ens diuen per aquí, per exemple. La millor festa, la d'Arbós del Penedès. Toma, aquesta no havia sortit encara. Amb la ho diré bé, Carretillada dels Diables i la Diada Castellera, els concerts de festa major al carrer i els retrobaments amb els amics que no ens veiem de la resta de l'any, evidentment. Entre altres moltes coses guapíssimes de les festes d'Arbós del Penedès. Apuntada queda, però ja et dic, eh? En breus descobrirem quina és la guanyadora. De moment hi ha tres grans noms, Camprodon, Tura i Santes de Mataró. S'ha de dir que, com ha dit un oient fa una estona, a la gent de Mataró ahir va tenir precisament Santes. I és... Bueno, Santes no, eh? Vull dir, com es diu ara? Oh, estava per aquí ficat. Té un nom exacte. Ai! No t'ho sabré dir-ho, no t'ho trobaré, en fi. 608-7-7-1-4-1, d'aquí una estoneta...
1: 608-7-1-4-1.
0: Descobrim la guanyadora mentre envies el teu últim missatge. Et deixo amb Ginestar. La meva sort.

0: Bruno Mars ha tornat aquest any amb un nou disc, amb el The Romantic. 10 anys, una dècada, tu, sense música nova del hawaià, o com a mínim sense nou treball d'estudi, i ja el tenim de tornada. Família, jo diria que ja tinc veredicte final sobre la festa guanyadora, la festa major més important de Catalunya, la més xula, almenys per part dels oients de RAC 105, però de moment no ho desvetllaré, no? Hi ha una intervenció més i serà evidentment l'última. Què ens dieu, va?
1: Bon dia, la millor festa és la de Sant Bartomeu del Grau. Allers, bastoners, geganters, cor del Grau, motor, a tope, estem a tope.
0: Petits, a tope.
1: Però a tope. Vinguen, benvinguts, 24 d'agost i setmana posterior. Adéu, adéu.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies pel programa.
0: Merci, bonica. Sant Bartomeu del Grau, a finals d'agost, apuntat queda. Hola,
2: hola Héctor, bon tal? Dia. Doncs per mi, les festes de l'Arbós. Tota la cultura catalana, totes gitanes, ball de bastons, balls de pastorets, els diables són els més antics de Barcelona, de Catalunya. Bueno, en definitiva, els de l'Arbós, 100%.
0: Apuntem també les festes majors de l'Arbós. Re, un parell de cançonetes i descobrim el poble o ciutat guanyador, guanyadora.

0: Diu Madonna que no es jubila, eh?
1: No.
0: 67 anys té, eh? Li han ofert, li han dit que ha cotitzat suficient, però que diu ella que no. Així sona la nova cançó de Madonna, com et dic, 67 anys, i presenta... Tensteria! Novetat des d'allà fa alguna que altra setmana, aquí a RAC 105. Quan queden 5 minuts per ara sí tancar la paradeta d'aquesta edició del Matina d'Estiu, dimecres 29 de juliol. Ara sí crec que arriba el moment de descobrir el guanyador... La millor festa major de tot Catalunya. Hem rebut infinitat de missatges. M'heu fet treballar més del que voldria, haig de dir, perquè hi ha hagut un duel molt intens entre dos pobles, però no voldria oblidar-me de cap. M'heu dit Vic, m'heu dit Sant Sadurní, m'heu dit Rubí, Sant Pere de Reus, Tiana, Sant Pol, Premià de Mar, Sant Pere de Ribes, Blanes, Girona, Llafranc, Tura, Camprodon, Caldes de Montbui, Santa Tecla i les Santes de Mataró. Finalment, hi ha hagut un duel molt intens entre les Santes de Mataró i entre les festes d'Altura d'Olot. I crec que l'àudio que finalment diu qui és el guanyador ha de ser, evidentment, aquest d'aquí.
2: Que les millors festes són festes d'Altura!
0: Evidentment, doncs vinga, hem fet el recompte final i no sé si l'Ajuntament d'Olot ha fet alguna crida, ha fet algun missatge públic a través del seu Instagram, però mare meva, la de missatges que han anat arribant aquí al 608-717-141. Vaja, aquestes joves cridant les festes d'Altura, però és que hi ha hagut un munt de missatges, eh, mira.
3: Bon dia a tots, guita, sóc en Frank d'Olot. Per mi les millors festes, com és normal, són les d'Olot. Com sempre diuen tots, com a Olot, enlloc.
0: Enlloc.
3: Jo veig que Montesquieu, però per mi, les millors, les d'Olot.
0: Vinga.
4: Són les festes d'Altura d'Olot. Diversitat d'ambients, tot dintre la ciutat, matí, tarda i nit. O sigui que voto per Olot i per les festes d'Altura. I ja sabeu que qui no carda Olot, no carda enlloc.
0: Evidentment.
2: Hola!
0: A veure, és que tinc molts.
2: I estem aquí només per dir-vos...
0: Aquesta.
5: Festes d'Altura d'Olot. Al setembre... unes festes impecables, amb molta, molta, molta festa, unes barraques precioses, i aquest any serà el tercer que, a més, hi haurà l'actuació de la Moguda Olotina.
0: Ostres!
5: Som uns quants DJs dels bars dels 80 i dels 90 d'Olot que ens hem unit sota un nom, sota un paraigua, que és el nom de la Moguda Olotina.
0: La Moguda Olotina, està molt bé això. En fi, gràcies a tota la gent que ha participat. Les festes d'Altura d'Olot són les guanyadores d'aquesta crida que hem fet avui dimecres per saber quina és la festa major més important o la més estimada per part dels oients de RAC 105 aquí a casa nostra, com és Catalunya. Enhorabona a tota la gent d'Olot. Haig de dir que la gent de Mataró evidentment estava de ressaca perquè ahir hi havia el no n'hi ha prou, així que vinga. Per tota la gent, visca les festes majors. M'acomiado, salutacions de l'Oguet amb els Stay Homes i els Detallets. La platja, adeu-siau.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
5: Carglass

0: Juliol
1: Anglesias
0: Sensing. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit. I com a DJ convidada, Charlie D.
2: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
3: Sí, ho tindrem tot preparat.
4: Llums, escenari...
3: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Doncs mira, el dilluns vam anunciar el cartell de la Mercè de RAC 105 i atenció perquè ells formen part d'aquest cartell, els Amics de les Arts. També hi haurà les Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb Caixó el 25 de setembre.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: A l'Avinguda Diagonal, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. L'Avinguda Diagonal és on estem ara, en rigorós directe per tot Catalunya, presentant la bona música d'aquesta santíssima casa, de Saïda Kali Clarkson, abans però... Calvin Harris.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Rita Música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito, perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box, sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe, tu de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: La teva música.

Doncs aquí el tenim, Alex Warren, amb aquesta grandíssima cançó que es diu Fever Dream, un artista que apareix a les xarxes socials, apareix a través de TikTok, va guanyant popularitat a poc, i mira'l, ja el tenim no només escalant les llistes internacionals, sinó sent una estrella mundial a hores d'ara ja. Va, que superem el punt d'un quart d'una del migdia i continuem acompanyant-te. I jo crec que ens va perfecta la cançó que arriba a continuació de Jess Glynn, perquè diu, escolta, agafa'm la mà i anem endavant, passi el que passi, aquí a RAC 105. Doncs sempre endavant, clar que sí. I sempre amb grans èxits d'ara i de sempre. Hold my hand.

0: La pregunta és, aquesta cançó parla del Plex o no? Jo crec que sí, eh? Connexión Psíquica és una de les darreres propostes d'Aitana, que està funcionant a mar de bé amb una gira que ho està rebentant per allà on passa. A més, amb l'aparició a la velada de l'any de l'Ibai, sí, que hi havia el Plex, que lluitava, no em preguntis amb qui, perquè tampoc ho tinc molt clar, però que, en fi, van aparèixer tots dos i ella recolzant-lo.
1: La teva música.
0: Jo és que això del boxe no ho acabo de veure, eh? No ho acabo de veure, no. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Lorin, amb aquesta grandíssima proposta, que és una cançó eurovisiva, de fet guanyadora, es diu Tattoo.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
2: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
3: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí a Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
2: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Ai, sí, Summer Love, amor de verano, de David Tabaré. Sonant una vegada més aquí a RAC 105, d'aquelles que ens agrada recuperar. I a veure, saps on podries viure tranquil·lament un amor de verano, un Summer Love? Doncs aquest divendres a Móra la Nova, sí, perquè té una de les festes majors, més importants i més espectaculars de Catalunya. I escolta'm, els DJs de RAC 105 no ens ho volem perdre i per això hi serem allà per revolucionar la nit del 31 de juliol, per tant la d'aquest divendres amb la gira 105. Un cartell estel·lar. Allà hi haurà l'Enric Font del Ja Tardes i l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit per donar-ho absolutament tot, per fer-vos ballar, per fer-vos cridar, per fer-vos suar i per fer el que faci falta. A més, atenció, perquè com sempre ja ho saps, tindrem visuals, tindrem el moment Kiss Cam i moltíssimes sorpreses més. Sí! Va, apunta-t'ho bé. Aquest divendres, dia 31 de juliol, gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu perquè serà espectacular. És allò que passa que, ai, és que em fa molta mandra anar i tal, em quedo a casa i l'endemà et diuen el que et vas perdre... No es tornarà repetint molt temps. Per tant, divendres tots a Móra la Nova. Ara, oques grasses, està guai!

0: Tame Impala amb aquesta cançó al costat de Jenny, amb aquesta col·laboració estel·lar de l'artista de component de la Blackpink amb el seu Dràcula. Per cert, la Jenny ha publicat un nou videoclip d'una de les seves cançons gravat íntegrament a Catalunya, perquè l'hem vist passejar pel barri vell de Barcelona, ai, de Girona, també per la Costa Brava. En fi, t'ho explicàvem al nostre Instagram, @RAC105. Allà trobaràs tots els detalls i veuràs també el videoclip, que no té desperdici, eh? Mira-te'l, mira-te'l, que val molt la pena. Va, camí de la una.
1: RAC105. La teva música.
0: Ara és el moment d'un dels noms que forma part del cartell de la Mercè de RAC105. Estem parlant de Maria Jaume, que comparteix, com et dic, cartell amb els Catarres, els Amics de les Arts, Teràpia de Xoc i Marcos.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-743.
5: Verisure.
6: Mora la nova Opet amb la seva festa major. I els DJs de RAC 105 i Sedan per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la Gira 105. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit. I com a DJ convidada, Charlie D.
7: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
8: Sí, ho tindrem tot preparat.
9: I un escenari.
8: I una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar.

0: Ritmes afrobeat, ritmes estiuencs, amb aquesta meravellosa cançó, amb la veu de Jason Derulo, es diu Mi Chico, i sona d'escàndol aquí a RAC 105 per inaugurar aquesta nova hora.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb els grans èxits, els grans hits d'aquesta humil emissora, d'aquesta casa. De seguida passarà per aquí Shakira amb el Day Day o Samuel Jack amb el Feels Like Summer. Però abans, el Ginestar, amb aquesta autèntica meravella. Tot el que ens queda.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105. 5, 6, 7, 8. Valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
13: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Déu-n'hi-do, Nil Moliner, quin èxit que s'ha marcat el tio amb aquesta cançó que es diu Me Acuerdo de Ti, que ens ha arribat absolutament a tots i que encara ens posa els pèls de punta exactament igual que el primer dia que la vam escoltar. Que bo que és, mare de Déu. En fi, va, continuem acompanyant-te des de RAC 105 i ara anem a recuperar una d'aquelles cançons que feia temps potser que no escoltàvem aquí a RAC 105, però és una de les boy bands més importants de tots els temps. Amb Harry Styles al capdavant. Suposo que saps de qui estem parlant ja, no? One Direction. Això es diu Best Song Ever.

0: A Teddy Swims li han preguntat a veure com s'ho fa per fer aquestes cançons tan espectaculars i ell ha dit que s'inspira molt a la dutxa. A veure, molts ens passa, no, això? El que passa és que no tenim el seu talent i el seu carisma com per arribar tan lluny com ho fa ell. Quin èxit que s'ha tret a la màniga el tio Mr. Know It All, cançó que parla d'amor i que parla d'aquell moment que et penses que ja ho saps tot sobre l'amor, però arriba algú per capgirar-ho tot, eh?
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, ara una cançó trapella, divertida, simpàtica, Aitana. Això es diu En el cotxe, a Rec 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiet.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un messinyo.
23: A RAC 105.
24: Merci, mesito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.

Doncs no, no, eh? No sembla que Rihanna tingui pensat tornar aviat, tot i que ens deia que sí, que el 2026 seria el seu any, però escolta'm, estem ja a la recta final d'aquest any, pràcticament. I no té pinta que tingui previst publicar res. El que sí que segurament farà, i de fet està fent, és seguir amb el seu negoci cosmètic, que li va molt bé la cosa, que està ingressant una morterada de calés, i crec que si torna la música és més que res perquè la troba a faltar, que no pas per facturar, eh? En fi, va, continuem avançant. I ho fem ara amb Banda Neon. Amb un dels seus temes insígnies, diu Guapíssima.

0: Déu-n'hi-do com les gasta Zara Larsson amb aquesta nova cançó que es diu Midnight Sun, cançó que a mi particularment m'ha encantat des del minut zero, eh? Mare meva, que bé que sona això, tu. Va, camí de les dues, deixa'm dir-te que aquest divendres hi ha festassa grossa a Móra la Nova. Uepa! Doncs efectivament, perquè és una de les millors festes majors del país i els DJs de RAC 105 no ens ho podem perdre. Amb un cartell estel·lar, amb l'Enric Font del Ja Tardes, l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit i dues estrelles convidades, la gran Núria Escarp i l'incombustible Mon DJ, per fer-vos ballar amb aquells himnes que tant heu escoltat aquí a RAC 105, evidentment, i com sempre, visuals, moment Kiss Camp i moltes sorpreses. Perquè ja ho sabeu, que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu-vos-ho bé, va, aquest divendres, dia 31 de juliol. Gira 105, des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu, no us ho perdeu. Això és un avís, eh?
1: RAC 105, la teva música.
0: Va, i ara amb una cançó que es postula clarament per ser la cançó de l'estiu en català. Els Tiets, era això.

0: El gran, el grandíssim Harry Styles amb aquesta cançó que es diu Late Night Talking. Un Harry que, per cert, l'altre dia vaig veure un vídeo molt divertit sobre ell perquè estava en un escenari, en un concert, i se'l veia córrer d'una punta a l'altra de l'escenari per començar a cantar davant del públic, però quan arriba a l'altra banda es mira les mans i se n'adona que no té micro, que se l'ha descuidat a l'altra banda.
1: La teva música.
0: Evidentment, torna cap a l'altra banda corrent, agafa el micro, comença a cantar i ho salva pels pèls. De fet, ho salven els coristes, eh? Vara Lady Gaga.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

0: ha col·laborat amb la Sabrina Carpenter. Una artista relativament nova amb la reina del pop. Sí, senyor, Bring Your Love. I got something I want to talk about. Qualitat extrema, aquesta cançó.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 4 de les 2 del migdia d'aquest 29 de juliol. Ja finiquitant el juliol, eh? No sé si estàs de vacances o no, però sigui com sigui. Nosaltres estem aquí refrescant l'ambient. I ho estem fent amb cançons com aquesta de Damiano David.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Carreses.

0: 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
2: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
1: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
3: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nude Project, Sandro, The North Face i Tous. Només aquest dijous 30 de juliol a la Roca Village.

0: Déu-n'hi-do amb la magnitud d'aquest Tot Toro, que s'ha convertit, vaja, en un dels èxits en català més virals del moment. Prova d'això, doncs, que ara ha col·laborat la Paula Cubs, que de fet es va fer molt coneguda a través de TikTok fent les seves cançons. Va començar l'any 2008, la cosa va anar escalant i ara és una artista més que reconeguda, la madrilenya, que més canta en català i que ho fa la mar de bé.
1: Rex 55, la teva música.
0: De seguida, Justin Bieber, amb aquest classicot Beauty and a Beat, cançó que a mi m'encanta molt, de veritat. Abans sí, a Cheap Thrills.

0: Home, molt a favor sempre de les cançons que incorporen el lo, lo, lo, que es poden cantar, que es poden ballar, que es poden cridar, i aquesta és una d'elles. És el tema del Grande Part del Tour de França, sí? Els Doctor Prats la van fer, la van editar, i escolta'm, els ja ha quedat la mar de bé. Es diu Energia. Sí que ens dona energia, això, tu. Per seguir avançant en aquest migdia de dimecres aquí a RAC 105, la teva música.
1: RAC 105, la teva música.
0: I ara amb la Dua Lipa i amb aquest tros de veu, això es diu Love Again.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Això va estar a punt d'anar a Eurovisió, eh? Finalment no va ser, però escolta'm, s'ha quedat com un gran hit. La Casa Azul, la revolució sexual. Va, i continuem acompanyant-te, i atenció, perquè ara anem a recuperar una cançó del 2024, que té moltíssima pressió, que va petar-ho a les xarxes socials, que va ser un èxit viral, que, en fi, va començar a esclatar a nivell de totes les xarxes. I que, a més, el seu compositor diu que va escriure aquesta cançó després de mirar el documental de Kurt Cobain de Nirvana a Netflix.

Qui li havia d'anar a dir a Rosalind que després de passar pel festival d'Eurovisió quedar en un lloc molt modest, de fet va quedar vintena, doncs la cançó es viralitzaria a través de les xarxes gràcies especialment a TikTok i després es convertiria en un èxit mundial. Doncs mira, aquí ho tenim. La prova d'això és que aquesta cançó és de l'any 2022 i en ple 2026 encara segueix sonant i amb força. Va, i ara viatgem fins al 2017. Allà, doncs, era una altra època on sonaven cançons com aquesta de Chainsmokers i Coldplay.

0: End of Beginning, és Joe Kiri amb aquesta cançó que l'ha portat a l'estrellat a nivell musical.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: No, això ho dic perquè a nivell interpretatiu ja el coneixíem, ja li teníem doncs, la pista molt ben marcada perquè apareix a Stranger Things. En fi, arrenquem una hora, va, salutacions de l'Arnau Mulet. Et dic una cosa, la Marina segueix morena. Sí, de seguida passaran per aquí els Figaflaues a confirmar-ho. Abans, queixa.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs mira, està de moda això de fer versions de cançons antigues. Nosaltres encantats de la vida perquè això sona d'escàndol, tothom la sap, tothom la canta, i per això te la proposem aquí a RAC 105. Sound of Legend ha reversionat aquesta cançó de San Francisco.
1: RAC 105, la teva música.
0: Pràcticament un quart de quatre, ara Tommy Cash.

Ai, Julieta, que t'has mullat la samarreta. Escolta'm, qui ens havia d'anar a dir que això ho petaria tant? Joan Dausà i Mama Duixa han fet aquesta cançó. De fet, el Joan Dausà li va dedicar a la seva filla. I no es diu Julieta, es diu Papi, posa-la al disc, perquè ella li va dir: Papi, et falta un hit. Per tant, aquesta cançó que m'acabes de fer ara mateix aquí a la platja d'Imprevist, crec que és una bona oportunitat per posar-la. I efectivament no vam fallar, eh? Perquè això pinta que és una de les cançons de l'estiu en català, si no la cançó de l'estiu, eh? En fi, ara Fargui, amb aquesta Big Girls Don't Cry, sonant aquí a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
3: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
2: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
5: Ja som 100.000.
6: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
7: Instagram,
6: TikTok,
7: Facebook,
6: X,
7: YouTube.
6: I la nostra web.
7: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
6: I tu, què esperes?
7: Som a tot arreu.
6: 100.000.
8: I pujant.
0: RAC 105.

Això ja no passa, crec, eh? Això de, ei, mira, aquí tens el meu telèfon, truca'm si vols, eh? I quedem. Jo crec que això de donar el telèfon ja... Ara es donen les xarxes socials, no? L'Instagram, el TikTok... Potser el telèfon pel tema WhatsApp, però... Això de trucar-se, ja no. De fet, a mi també em costa una mica, trucar. Mira, què vols que et digui? M'he acostumat a això de les notes d'àudio, això del WhatsApp, que és molt pràctic, que va molt bé i que, si t'equivoques, borres i tornes i ja està. En fi, va, continuem acompanyant-te des de RAC 105, superant el punt de 2:15. Agafant aire, baixant una mica les revolucions amb aquesta meravella de Lady Gaga i Bruno Mars, junts en aquest Die with a Smile.

l'estudi de RAC 105 amb aquesta cançó de Dani Six i His Kids. Una rumbeta catalana que et fa moure ni que sigui un peu, no? Jo crec que ara com a mínim un peu l'has mogut, eh? Sí, no dissimulis. Que s'aturi el temps. Doncs el temps no s'atura de moment. Són pràcticament... No, pràcticament no. Tres quarts clavats de 4 a la tarda. I ara és un bon moment perquè passi per aquí la Rosalia, que per cert està de gira en aquests moments. Està a punt d'anar cap a Argentina, malgrat la gran polèmica que hi ha hagut. Ara la tenim per Santiago de Chile. Els concerts estan agradant molt. I aquí la tenim amb la Despechá, una de les cançons de fa uns quants estius ja.

Doncs aquí per un costat tenim a Coldplay i per l'altre BTS, amb aquesta meravellosa cançó que es diu My Universe, sonant aquí a RAC 105. Per cert, dels BTS, avui són notícia perquè han dit que no es presentaran als premis Grammy perquè han creat una nova categoria de pop asiàtic que es veu que no els acaba d'encaixar, que no els agrada el tema aquest, i han dit, doncs saps què? Aquest any no ens hi presentem. Per tant, doncs mira, xapó per ells. Si creuen que és la millor opció, doncs endavant. Va, jo em vaig acomiadant, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet demà més, a partir de les 12, això sí, ni et moguis, perquè de seguida la Nayara Fernández amb molta més música. Abans, Sabrina Carpenter, Man Child.

0: Molts ja estan començant a escalfar motors per als 12 concerts que ens farà Shakira aquí a Madrid.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 4 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Avui és dimecres 29 de juliol. Estarem 5 horetes amb molt bona música com la que ve ara. És Taylor Swift amb Shake It Off.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: Qui bueno va dir que Olivia Dean quasi no publica aquest èxit anomenat Men I Need i que, a més, va fer història a les llistes britàniques com només ho havia fet Adele i, a més, també va guanyar el Grammy a millor artista revelació.
1: La teva música.
0: Qui també va guanyar un Grammy, en aquest cas a millor disseny d'empacament, va ser Aitana amb un quart azul, que conté cançons com aquesta, anomenada Conexión Psíquica.

aquesta cançó de Nia anomenada Somsay, que va ser número 1 en les llistes de ràdio de Suècia, Polònia i també aquí a Catalunya, i recuperem a RAC 105. De seguida tindrem a Lola Young amb el seu Messi, però abans escombrem cap a casa amb una col·laboració que va sortir fa uns mesets, de Buós i Leire Martínez. I es diu així, no hi ha pla B.

El primer avançament del nou disc de la banda, que està previst que surti el 2027, són els Amics de les Arts, que amb aquesta cançó combinen pop, folk i també una miqueta de teatre. Es diu així, Segurament t'estimo. Els podrem veure al Festival Terramar de Sitges i també a la Mercè de RAC 105 el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. Nosaltres seguim, en aquest cas, a Mariana Grande. Que l'agost del 2014 ens portava aquest èxit ja bastant clàssic anomenat One Last Time.

quina veu més emotiva que té Benson Boone, que té cançons com aquesta, anomenada Beautiful Things. I ara pugem una miqueta a les revolucions amb una col·laboració de Calvin Harris i Rihanna, ja del 2016, concretament del 29 d'abril, un èxit mundial que amaga detalls fascinants.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Aquesta barreja de synth-pop i disco inspirada en els anys 80 és el que ens portaven The Weeknd i que s'anomena Take My Breath. I ja quasi les 5 de la tarda, així que per acabar l'hora tenim també un grup molt exitós amb aquesta cançó anomenada Human.

0: Des de la comarca d'Osona tenim aquest grup que es diu Els Catarres, que té moltes cançons exitoses, com aquesta d'aquí que es diu Diumenge sense drama. Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies
1: que vindran. La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: 5 i 3 de la tarda, salutacions d'en Nayara Fernández. Com esteu passant la tarda? Des d'on ens esteu escoltant? Ens ho podeu dir a través de les xarxes de RAC 105. RAC 105. I ara d'Osona passem al Baix Llobregat amb Aitana, que aquesta cançó es va donar a conèixer al seu documental Metamorfosis Session i es diu 6 de febrero.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

quin ritme que ens portava en David Tabaret juntament amb Ibiza, un èxit de música electrònica i Eurohouse que va sortir un juliol, però del 2007, i que recuperem aquí a RAC 105. I ara baixem una miqueta a les revolucions amb una de les veus més espectaculars del panorama musical internacional actual, és Teddy Swims, que porta aquest que es diu Mister, nou idol.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.

0: Sensing.
1: Si você la compra bé a Dana Carrefour.
2: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
9: La teva música.

Cançons com aquesta sonarà a la Festa Major de Móra la Nova perquè és una de les més divertides del país i des d'aquí, des de RAC 105, hi formarem part per revolucionar la nit del 31 de juliol amb la gira 105. Un cartell estel·lar tindrem. Amb Enric Font dels Atardes, l'Héctor Huguet, de Rima del Nit i dues estrelles convidades. Mira, la gran Núria Escarp i l'incombustible Mon DJ per fer-vos ballar amb aquests himnes que tenim escoltat aquí a RAC 105. I com sempre tindrem visuals, moment Kisscam i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Apunteu bé, eh? Divendres 31 de juliol, gira 105, des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu. Nosaltres seguim amb aquesta col·laboració de Lady Gaga i Ariana Grande, que s'anomena Rain on Me.

tant, veiem i sobretot en bailoteo, perquè ja ho diu el nom, ja dona ganes de ballar, sonant aquí a RAC 105. I passades 3:15 de la tarda, baixem una miqueta de revolucions amb aquesta que ens portava Bruno Mars. Parla del desamor, de l'empenediment i de la culpa per no haver valorat alguna parella a temps. Això es diu When I Was Your Man, sonant aquí a RAC 105.

0: Tu i jo sempre hem d'estar junts, és el que ens diu Marc Amor amb aquesta cançó anomenada Belong Together. I nosaltres a RAC 105 també volem que estiguis sempre amb nosaltres perquè us proposem les millors cançons del moment.
1: RAC 105.
0: I ja falten 5 minuts per les 6 de la tarda. De seguida tindrem a la formiga amb Tiga Flowers, amb Ja dormiré. Però abans, una col·laboració de Taylor Swift. La teva música, que s'anomena Me.

0: talk about. La teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: 6 i 4, salutacions a Nayara Fernández. Encara ens queden dues horetes més de gaudir. Dues, no, tres horetes més de gaudir de molt bona música com la que ve ara. És Miles Smith que ens porta aquest Stargazing.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
7: La teva música.

És aquest, es diu Me acuerdo de ti. I no te'n vagis, perquè aquí a RAC 105 sempre seguim amb hits. En aquest cas, amb Avicii, que el 2013 ens portava una cançó de que si tothom que tingui germans que ens estigui escoltant, l'entendrà. Es diu així, Hey Brother.

0: El grup català Doctor Prats ens porta molta energia per arribar quasi a 7:15 de la tarda. Aquí, a RAC 105.
1: RAC 105.
0: I també un altre grup que ens porta molta energia és Imagine Dragons, que el 2022 ens portaven aquesta cançó de pop-rock i rock alternatiu. Que es diu Bones. Give me, give me.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
12: La vida està cada cop més cara.
2: Els preus no paren de pujar.
13: Un mango, 9 euros.
14: Robatori.
2: Inflació!
12: Necessites estalviar.
2: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
12: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
2: No pots canviar d'emissora.
15: No pots escoltar una altra cosa.
2: RAC 105.
12: La teva música.

portava aquest Into You. I prop ja de les 6:40, de seguida tindrem a Noter amb Talk to You, però abans els catarres que ens porten aquest Diamants.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

encara més d'ella, tal i com diu la cançó, que és que estàs tan enamorada que sembla que et moris. I mira qui tenim per aquí, tenim Alfred García, que ens ve amb una proposta d'estiu, una proposta bastant xula, podríem dir, bastant que s'enganxa, que et venen moltes ganes de ballar. Es diu Vine'm a buscar.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
2: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

d'estiu a RAC 105. L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: que era l'himne del Mundial d'aquest any, anomenat Dai Dai, i que fa que arribem a les 7 i 3 de la tarda aquí a RAC 105.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Sí, sí, sóc la Nayara Fernández. Aquí ens queden dues horetes més de gaudir de molt bona música. Ara baixem una miqueta. Les revolucions, en aquest cas, amb Natasha Bedingfield.

0: tu.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Flipa música.
1: Rack Sensing. Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu,

0: Aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de RAC 105 a Móra la Nova.
1: No us ho perdeu,
0: perquè serà un festival increïble.
2: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova.
3: Ens veiem allà, Héctor.
4: Sí, ho tindrem tot preparat.
5: Llums, escenari
4: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com mai.
6: Ja ho sabeu, el 31 de juliol festa sense parar. I amb la gira RAC 105 tothom a ballar. Us esperem a Móra la Nova.
7: No us ho perdeu. La teva música.

Aquí a RAC 5 sempre sonen estrelles. En aquest cas, una estrella del pop és Sabrina Carpenter, que ens porta aquest expresso i que fa que arribem ja passades un quart de vuit de la tarda. Qui també és una superestrella és Aitana, que ja s'ha convertit en un himne mundial, aquesta cançó, i sona aquí, a RAC 5.

aquesta versió electrònica del clàssic de Scott McKenzie, que ens ho porten Sound of Legend, sonant aquí a RAC 105. I abans de passar amb Oques, gràcies al seu èxit, Elefants, deixa'm dir-te que nosaltres seguim amb el dance, en aquest cas una col·laboració de Clean Bandit i Zara Larsson. Que es diu així, Symphony.

I ens ho deia aquesta col·laboració de David Guetta i One Republic, que la vida s'ha de viure al màxim, disfrutant cada moment sense cap por. RAC 105. Ara canviem totalment de registre, en aquest cas, amb Ellie Goulding, amb Love Me Like You Do, sonant aquí a RAC 105.

És Meghan Trainor qui ens portava aquest Made You Look, un himne d'amor propi que va néixer després de les inseguretats postpart que van tenir ella. I acabem l'hora amb una banda, Coldplay, que té aquest Paradise.

0: al principi d'un final és el que ens diu Day Joe amb aquesta cançó. I realment va perfecte, perquè queda només una hora per acabar aquí a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: 8 i 3 del vespre, ja salutacions de Nayara Fernández. Queda una horeta només per aquí a acabar i posar-te sempre la millor música. Com aquesta de Rihanna.

0: teva música.
1: RAC 105. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan

0: Miguel
1: Anglesias
0: del 5. A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. El gran Héctor Huguet del Ritme de la Nit.
2: I com a DJs convidats, Mont DJ i Núria Escar.
3: Hola, què tal? Aquí Mont DJ i aquest divendres dia 31 de juliol estarem amb la gira de Raxen 5 a Móra la Nova.
4: No us ho perdeu,
3: perquè serà un festival increïble.
5: Ei, sóc l'Enric Font i us esperem a partir de mitjanit al pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Ens veiem allà, Héctor.
6: Sí, ho tindrem tot preparat.
7: Llum, escenari
6: i una selecció musical que us farà vibrar. Veniu a saltar, ballar i cantar com mai.
0: Ja ho sabeu, el 31 de juliol festa sense parar. I amb la gira Rock Sensing tothom a ballar. Us esperem a Móra la Nova.
8: La teva música.

0: és una de les cançons que podrem escoltar el dia 25 de setembre a les 8:30 a l'Avinguda Maria Cristina, perquè serà la Mercè de Raxxing. I portem grups com aquest, els Caterres, que tenen èxits com Diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Raxxing, la teva música.
0: Ara recuperem Cyril, que té aquesta cançó que es diu Stumbling In.

Cada cop queda menys per gaudir de l'Aitana al Palau Sant Jordi el 4, 5, 7 i 8 de setembre. Ja està, ja queda res, un mes. Tindrem cançons com aquesta, Connexió Psíquica, però ara anem amb Mojombi, que el 2010 ens portava aquesta, un èxit, i que ens farà ballar a tothom. Es diu Bumpy Ride.

0: tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

D'aquí 3 dies tenim a Ed Sheeran a Seattle cantant cançons com aquesta, Shivers, que aquí a RAC 105 posem sempre perquè la gaudiu. I hi ha 4 minuts per les 9, així que jo em vaig acomiadant de vosaltres. Moltíssimes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Nayara Fernández, demà de 4 a 9 sempre amb la millor música aquí a RAC 105. Us deixo amb Damiano David. Adeu, adeu.

0: música.
1: Hey, I'm Gracie Abrams.
2: No podrás cambiar de emisora.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: se lo cartitti, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
4: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí de Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
3: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.